les 12 han arribat la fada bona i venta focs. En Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.